0: escuta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Frecuencia 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.

Escut, la libertat e sus l'Atalbero e l'Atalbero e sus Radio Albicès 95.4 e 104.2 radioalbicès.com.